0: Enguany commemorem una efemèride especialment significativa per a la nostra història. Són els 750 anys de la mort de Jaume I, i parlar de Jaume I és parlar d'una figura imprescindible per entendre la configuració del poble valencià, la nostra llengua, les nostres institucions, el nostre territori i també bona part del patrimoni tant històric com cultural que ha arribat fins als nostres dies. I per això des de l'Ajuntament de Gandia hem volgut que aquesta commemoració estiguera a l'altura de la importància de l'efemèride. Per això hem preparat una programació ampla, transversal i plural que ens permetrà acostar-nos a la figura i al llegat de Jaume I des de perspectives distintes: la història, el patrimoni, la llengua, l'educació, la literatura i la cultura. Crec que la mateixa composició d'aquesta roda de premsa dona mostra d'aquesta voluntat de treball compartit i de transversalitat de la programació que anem a presentar-vos. Vull agrair especialment a les meves companyes Alicia Izquierdo i Balbina Sendra i als seus respectius departaments que han treballat conjuntament per a que aquesta commemoració tinga una mirada molt més completa i arribi a públics doncs, molt diversos. I evidentment vull agrair també la col·laboració de les entitats que s'han implicat en aquesta programació: el CEIC Alfons el Vell, la Universitat de València i el Palau dels Borja. La seva participació ens permet sumar coneixement, rigor, divulgació i la capacitat per arribar a moltíssima més gent. Perquè commemorar els 750 anys de la mort de Jaume I no significa simplement recordar una data. Significa aprofitar aquesta efemèride per conèixer millor la nostra història, entendre d'on venim i transmetre aquest llegat a les generacions futures. I precisament des de l'àrea d'educació, infància i política lingüística hem volgut posar l'accent en aquesta última qüestió: com fem que tot aquest llegat arribi als més menuts? Perquè no volem que quede reduït a llibres d'història o actes institucionals, sinó que sigui una oportunitat perquè els nostres xiquets i xiquetes coneguen d'on venim, la nostra llengua, el nostre territori i els espais de la seva pròpia ciutat que formen part d'aquesta història. Per això hem preparat un material específic, un material educatiu que repartirà a tots els centres perquè el professorat puga treballar la figura de Jaume I a les aules d'una forma accessible i també adaptada a les diferents edats. I tot això ho complementarem amb un seguit d'activitats fora de l'horari lectiu, com rutes literàries i educatives, contacontes i diferents espais de divulgació i taules redones. Volem que els nostres xiquets i xiquetes no sols coneguen a un Jaume I com a un personatge llunyà del segle XIII, sinó que entenguin que una part de la ciutat que xafen cada dia, de la llengua que parlen o del patrimoni que els envolta, té una història que poden conèixer, descobrir i compartir, perquè transmetre-los aquests coneixements garanteix que continuen vius en les generacions vinents.
1: Com no, cultura, l'IMAP, les biblioteques, l'arxiu, com no tenien que estar ahí i estar presents en este 750 aniversari? Perquè la figura de Jaume I no sols una figura, és un rei, evidentment, és el rei, està vinculat a la Reconquesta, estem parlant d'un personatge històric del que tots sentim parlar i del que tots gaudim, disfrutem i també celebrem, però sí que és cert que també és un personatge que té molt a veure en la literatura en la nostra llengua, a través del llibre dels fets, el llibre dels fets que és el que el vincula i el que es conta, el que era el seu dia a dia. Així que des de trobàvem que la plataforma millor per a poder fer arribar la història de Jaume I a la gent i com vincular-la a allò més contemporani de la literatura era utilitzar com a plataforma la tardor literària, que com sabeu és la nostra tardor literària quan celebrem, no?, les nostres lletres i quan fem aquesta ciutat, no?, en la que tot va envoltat de literatura. I com ho farem? Pues ho farem a través de xerrades. Tenim la xerrada de Víctor Labrado, per exemple, que vincula un poc el que és la literatura de Jaume I en l'actualitat, però també ho farem a través de rutes literàries, que pense que és allò més important. El poder vincular a espais de la nostra ciutat el personatge. No parlar del personatge com algo llunyà, sinó parlar d'aquest personatge com què ha estat a Gandia, què ha passat, com ho pots vincular directament a la nostra terra i a la nostra literatura. Així que bé, som una aportació més d'aquesta gran programació i esperem que ho pugueu gaudir i ho puguem arribar cada vegada, com dia la regidora Esther Sapena, cada vegada més gent, des més menuts als més grans, i que tot el món puga gaudir amb les diferents activitats que van adaptades a diferents d'interès públic.
2: És un plaer tindre-vos a totes i a tots ací i que hagin pogut demostrar una vegada més que quan més gent se suma a muntar coses, les coses eixen més boniques i eixen millor. Però bueno, a mi tocarà parlar de que si hi ha un espai de Gandia que ens permet explicar també de manera especial la clara vinculació de Jaume I amb la nostra història, aquest espai és sens dubte el castell de Bairén, també. I per tant, Bairén ens permet passar del gran relat històric a una història que podem tocar, contemplar, des de la nostra pròpia ciutat. La vinculació no és simplement simbòlica. La documentació històrica ja situa en el 1240 diferents donacions de Jaume primer dins el terme del castell de Bairén i durant els anys posteriors trobem nombroses actuacions relacionades amb l'organització del territori que avui conforma Gandia i el seu entorn. Per això Bairén tindrà també una presència molt important en esta commemoració. Sabeu que portem ja molts anys amb les campanyes arqueològiques, amb els processos de restauració i per això també, aprofitant que Bairén cada vegada és més visible, és més important i està dins ja de les visites guiades, anem a fer també una programació especial de visites guiades al castell que ens permetrà redescobrir-lo, entendre la seva importància, la seva història, el seu també punt estratègic, sobretot interpretar-lo no simplement com unes restes arqueològiques, sinó realment com un dels grans testimonis de la història de Gandia. Això també li sumem una exposició que acollirà el Museu Arqueològic de Gandia, també així el seu director, Carles Miret, en el qual podrem acostar-nos al material arqueològic que hem recuperat en les diverses excavacions de les últimes campanyes. A través dels objectes i de les evidències materials, com era, podrem arribar a saber com era aquella societat i què ens conta l'arqueologia sobre el nostre passat. Però hem volgut també que aquesta commemoració tinga una fase científica i historiogràfica molt important i per això contem amb la col·laboració del CEIC Alfons el Vell, si ens acompanya també en aquest cas el seu director, Juli Capilla, i del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Tinc també així els professors amb mi. No vaig girar-me perquè vaig així un poc, però esteu totes així. Per desenvolupar diverses conferències, xerrades i activitats que ens van a permetre aprofundir en la figura de Jaume I. En aquest context històric també del segle XIII i en la relació de tot aquell procés en Gandia i també en la comarca de la Safor. Una programació que després jo crec que aneu a explicar molt millor i més detalladament David Quixal i Frederic Aparici, als quals tornaré i vull agrair especialment la seva implicació i col·laboració. En definitiva, jo acabo així també, volem aprofitar este any Jaume I per mirar el nostre patrimoni amb uns altres ulls. Perquè Bairén no és sols un castell que forma part del nostre paisatge. És una peça fonamental per entendre la història del territori sobre el qual, i amb el pas dels segles, s'ha construït la Gandia en la que avui vivim.
3: Desgranar-vos breument el programa, que com ja s'ha dit, és un programa divers que intenta abastar totes les perspectives d'anàlisi del que va ser la figura de Jaume I i el seu regnat i sobretot el seu impacte en el nostre territori. És un programa que integra les diverses disciplines, no només diguem-ne història documental, història medievalistes, documentalistes, sinó arqueòlegs com Joan Negre, que va ser director del MAGA i que actualment està a Granada, a l'Escola d'Estudis Àrabs. Integra també especialistes en història del dret com Vicent Minyana o el cronista de València Vicent Baidal i després professors de la Universitat de València del Departament d'Història Medieval com Ferran García Oliver, que no cal que presenti així, Sandra Bernabéu o jo mateix. A banda d'això sí que voldria destacar que el programa reuneix investigadors, ja he dit, de diversos àmbits però també de diversa edat acadèmica. Fran García Oliver és un catedràtic consolidat ja en la seva carrera, de fet està més bé a punt de jubilar-se. Altres investigadors estem arribant a la maduresa, però contem també amb altres joves investigadors, i la vull esmentar específicament perquè Marina Blasco oferirà una xerrada específicament centrada sobre les dones, no és l'única del cicle, però és una jove doctorant i vaja, crec que és una molt bona estudiant, de fet és la primera de la seva promoció. Per acabar, bueno, a banda d'aquest cicle, d'aquests investigadors, també contarem amb altres medievalistes com Vicent Navarro o David Garrido. El cicle comença, ja ho he dit, que és divers, no només hi ha xerrades, també tindrem visites guiades a càrrec de Joan Negre al castell de Bairén i d'Alicia Vendrell pels carrers de Gandia per veure eixa Gandia fundacional de Jaume I. I a banda de tot això tindrem un acte inaugural que serà un espectacle musical de poemes d'origen àrab que el realitzarem al Palau Ducal i del qual vos parlarà Juli Capilla, director del SEIC, que també coordina un poc l'acte. Jo vull acabar dient, mostrant unes paraules d'agraïment a totes les institucions que hem estat capaços de coordinar-se per tal d'oferir un programa divers en tots els segments que ja he esmentat i sobretot coordinat a nivell de calendari, la qual cosa no és sempre fàcil.
4: Más de uno. La Cunateca llega a Gandía, un nuevo espacio intergeneracional para pequeños, adultos y mayores. Un lugar donde todas las edades tienen algo que aprender, algo que enseñar y mucho que compartir. Descubre nuestros programas para cada etapa. Una Peque, Tardes Creativas, Mañanas con Vida, nuestras escoletas y encuentros entre generaciones. Creatividad, talleres, juego y conciliación familiar, con grupos reducidos y horarios flexibles. ¿Necesitas unas horas, un día concreto o un apoyo puntual? Nos adaptamos a ti. También ofrecemos servicios de recogida escolar y atención a domicilio, porque en la Cunateca nosotros nos adaptamos. Estamos en Arquebispe Polou, número 2, Entresuelo, Gandía. Escríbenos al 644-980-092 o síguenos en Instagram, @lacunateca.
5: Ya es septiembre. Vuelve el cole, vuelve el trabajo, vuelven los horarios. Y en casa volvemos a conectarnos todos. Con la vuelta al cole de Hola Wi-Fi, el alta es gratis, no hay matrícula. Además, entras en el sorteo del Pad Vuelta al Cole con tablet Samsung, auriculares, mochila y material escolar. Este septiembre, pásate a Hola Wi-Fi. Llama al 635 30 30 30. Hola Wi-Fi, internet rápido y estable, vivas donde vivas.
6: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
7: Tú eliges.
6: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
7: ¿Todo?
6: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
7: No te pierdas nada.
8: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca, teléfono de reservas 96-284-0837.
9: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
8: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Teatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
9: Además, tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Teatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
10: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
11: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
4: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero.
7: Más de uno.
12: Ortopedia Farmacia del Paseo 24 horas te ofrece la noticia saludable del día.
13: Diez compromisos para que ningún corazón se quede atrás. Una atención cardiovascular más equitativa, integral y centrada en las personas son las principales reivindicaciones de Cardioalianza, la organización estatal de pacientes cardiovasculares, que ha lanzado un manifiesto con 10 compromisos para que nadie con enfermedades de corazón se quede atrás. Unas demandas que ven la luz con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra hoy, 29 de septiembre. Decálogo de compromisos para enfermedades del corazón. Para que ninguna persona se quede atrás en la atención total de su enfermedad del corazón, Cardioalianza propone estos 10 compromisos. Primero, prevenir antes que enfermar. Reforzar la prevención cardiovascular y el control de los factores de riesgo desde atención primaria, teniendo en cuenta también los determinantes sociales y económicos de la salud. Segundo, detectar antes para actuar antes. Mejorar la detección precoz de las enfermedades cardiovasculares y garantizar el acceso a las pruebas diagnósticas necesarias, reforzando la coordinación entre atención primaria y cardiología. Tercero, rehabilitar para vivir mejor. Garantizar el acceso a la rehabilitación cardíaca a todas las personas que puedan beneficiarse de ella, con independencia de su comunidad autónoma de residencia. Cuarto, acompañar más allá del alta hospitalaria. Asegurar una atención continuada y coordinada, con itinerarios asistenciales y planes de seguimiento claros y comprensibles. 5. No olvidar las cardiopatías menos frecuentes. Mejorar la atención a las cardiopatías congénitas y a las enfermedades cardiovasculares de origen familiar y hereditario, garantizando la continuidad asistencial a lo largo de toda la vida. 6. Los mismos derechos vivamos donde vivamos. Reducir las desigualdades territoriales y garantizar unos estándares mínimos comunes de atención cardiovascular, también en las zonas rurales o alejadas de los centros de referencia. 7. Atender las diferencias para combatir las desigualdades. Incorporar la perspectiva de género y los determinantes sociales en las políticas y en la práctica asistencial para evitar sesgos y diagnósticos tardíos. 8. Decidir con nosotros, no por nosotros. Facilitar información comprensible, educación sanitaria y herramientas para que las personas puedan participar activamente en las decisiones sobre su salud y para que la voz de los pacientes y organizaciones se incorpore al diseño de las políticas y servicios cardiovasculares. 9. Medir lo que realmente importa a las personas. Contar con mejores sistemas de información que permitan conocer los resultados en salud y las desigualdades, pero también el impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida y la experiencia de las personas. Y por último, 10. Cuidar a la persona, no solo a su corazón. Atender también las necesidades emocionales, sociales, familiares, laborales y económicas que puede generar vivir con una enfermedad cardiovascular.
12: Ortopedia Farmacia del Paseo 24 horas les ha ofrecido la noticia saludable del día.
7: Más de uno.

0: portant-lo fins a un punt insostenible.
1: Un canvi climàtic que ja està provocant un important impacte sobre els municipis i els seus habitants, tal com recorda Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'ANA 29 d'octubre.
2: Hay que abordar las causas de ese cambio climático y hacer políticas valientes que impidan que los incendios, la sequía, las danas, etcétera, sean una de las mayores causas de muerte en el primer mundo. Y ya no digamos si tenemos al frente a gobernantes que no ponen al centro la vida de sus conciudadanos. El negacionismo mata y la negligencia mata.
1: La jornada conclourà amb un recorregut des de Picanya fins a Paiporta, seguint el barranc com a referència, i durant el qual els participants podran observar tant els danys provocats per la dana com també els treballs de reconstrucció que s'estan realitzant.
3: La Confederació Gonzalo Anaya i el grup promotor de la Iniciativa Legislativa Popular per unes aules climatitzades han lliurat avui a les Corts 23.000 signatures, 23.000 en suport a la seva proposta per exigir un pla integral sostenible de climatització per als centres educatius valencians. Insisteixen en que la partida de 16 milions d'euros transferida per la Generalitat als centres educatius és insuficient d'amparo per a executar una adequada climatització.
1: Els centres han rebut entre 5.000 i 25.000 euros, quan en alguns casos poder climatitzar una aula pot tindre un cost entre 2.500 i 4.000 euros. Insisteixen que adquirir ventiladors o aparells portàtils no és suficient per a fer front a les altes temperatures. Elisabet García és la presidenta de FAMPA València.
4: Imagina't ficar a estudiar en 30 alumnes dins de l'aula, que és insuportable. Necessitem les condicions adequades per garantir el dret a estudiar en condicions dignes. Que els han deixat, com a que quedi la responsabilitat als equips directius, que no són ni experts en aires acondicionats, ni instal·ladors elèctrics, ni tenen idea de com aïllar un edifici.
1: Segons Toni González, president de l'Associació de Directors i Directores de Secundària del País Valencià, a dies, les temperatures extremes han provocat greus conseqüències per a la salut i afecten el rendiment de l'alumnat.
5: Hemos vivido desmayos porque estas temperaturas superaban no solo los límites legislativos, que la mayoría de infraestructura de los centros educativos tienen una cierta edad. Es cierto que no están preparados para estas altas temperaturas. Bajar muchas veces de los 35 grados en un aula, por mucho ventilador que tengas, si externamente tenemos 40 y algo, es imposible.
1: Una vegada entregades les signatures, la proposta passarà a ser debatuda en algun dels pròxims plens en les Corts.
3: El sindicat UGT demana a la Conselleria d'Educació que reobriga la negociació salarial dels professors i les professores en considerar insuficient l'acord subscrit per altres dues formacions sindicals, concretament ANPE i CESIF. Reclama UGT un increment econòmic de 240 euros mensuals addicionals i una revisió efectiva vinculada a l'IPC. També sobre educació, la Generalitat ha aprovat una modificació pressupostària per a destinar 800.000 euros a crear 10 noves places del personal docent pertanyent concretament al cos d'inspectors d'educació. Ho publica avui el Diari Oficial de la Generalitat. Són ara les 7 i 27 minuts de la vesprada. Estem en directe a la ràdio Onda Cero en emissió per a la Comunitat Valenciana. Hem tingut este matí concentració a Benidorm per a condemnar l'assassinat de la dona de 33 anys a les mans de la seva parella, assassinat masclista. Este home, la seva parella, està detingut. També altres dos acusats de col·laborar en el traslladament del cos de la víctima, que va aparèixer esquarterat i cremat a Finestrat. Està previst que els tres passen en les pròximes hores a disposició judicial. Benidorm ha decretat un dia de dol oficial. Toni Pérez n'és el seu alcalde.
6: Han sido 3-5 minutos de silencio, pues en memoria y en respeto a esta persona, mujer, joven, en un caso de violencia de género, que al mismo tiempo condenamos y mostramos nuestra más enérgica repulsa. Y yo creo que el pueblo está en esa sensación a la que nos lleva cada víctima de esta auténtica lacra.
3: La víctima no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista, no apareixia, per tant, al sistema Biogen. El subdelegat del govern central a Alacant, Manuel Pineda, explica que el cas continua investigant-se i ha relatat que la parella, d'origen brasiler, portava apenas 2 mesos vivint a casa nostra.
7: Eran pareja y bueno, lo que se ha comentado, ¿no? Que eran las dos personas que encubridoras, pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
3: I sobre la doble agressió racista a les festes de Tavernes de la Valldigna, a la Safor, la contàvem la passada setmana ací a la ràdio, la Guàrdia Civil té ja identificades diverses persones que presumptament van participar en l'agressió, que es va gravar en un vídeo...

0: viralitzat directament a les xarxes socials. Ho ha confirmat aquestes investigacions i aquestes identificacions, les ha confirmat avui la delegada del Govern Central a la comunitat, Pilar Bernabé.
1: La Guardia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está yendo bien. Vamos a dejar que se termine para que pueda culminar, desde luego, con la detención de todos y cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No se puede consentir estas agresiones xenófobas.
0: El robatori del tresor de Villena al passat mes d'agost ha acabat finalment als tribunals. Un jutjat del municipi ha decidit obrir una investigació judicial amb diligències contra l'alcalde, contra la directora del Museu de Villena i contra el seu responsable de seguretat per una possible falta de protecció de les instal·lacions. Un moviment que hem conegut apenes uns minuts després que l'Ajuntament hagi constituït la seva comissió municipal especial que citarà a declarar la consellera d'Educació i Cultura, Carmen Ortí. Onda Cero a les comarques del Vinalopó. David Alberola.
2: Així s'ha decidit en la sessió de creació d'eixa comissió especial, per la qual, a més, passaran altres figures polítics i tècnics implicats en el desenrotllament del museu per a exposar el tresor de Villena que va ser robat. Xavier Martínez és portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de Villena.
3: Queremos demostrar que no hubo ningún tipo de negligencia, que todo lo que se había instalado cumplía con los requisitos y que por ello estaba autorizado previamente por todos los estamentos administrativos y que en este caso lo que está demostrando ser insuficiente son los requisitos que se están planteando desde la normativa europea.
2: La comissió d'investigació creada a l'Ajuntament desenrotllarà la seva tasca de manera paral·lela a la investigació d'entorn al robatori del tresor de Villena que té oberta la Guàrdia Civil.
0: I un últim apunt de la crònica de successos abans d'anar amb altres notícies d'avui. Una dona ha sigut detinguda a Castelló de la Plana per la Policia Nacional acusada de robar joies d'or a un matrimoni d'edat avançada al qual cuidava i atenia al seu domicili. Capital de la Plana, Juanjo Tobar.
4: Segons la investigació, la dona portava més de 2 anys treballant com a cuidadora i netejadora i hauria aprofitat el seu accés a l'habitatge per apoderar-se de diverses peces, entre elles anells i arracades. El matrimoni es trobava en una situació d'especial vulnerabilitat. Ella té discapacitat auditiva i de la parla i ell estava postrat al llit. Els agents van comprovar que les joies van ser venudes posteriorment en diversos establiments de compra-venda d'or de Castelló. El perjudici econòmic es calcula en uns 2.000 euros.
0: La crònica política i econòmica ens du fins a Terol. Allí s'ha celebrat una jornada sobre el corredor ferroviari que uneix el Mediterrani amb el Cantàbric, o el que és el mateix el port de Sagunt, també el de Bilbao, passant per Saragossa. Una infraestructura vital, per exemple, per a comarques com ara el Camp de Morvedre o l'Alt Palància. Una jornada organitzada pel govern d'Aragó i per part de la nostra comunitat han participat el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i el de la Confederació Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente. Núria Moreno.
5: La Fuente ha reivindicat inversions per a millorar les connexions amb les regions que conformen aquest corredor.
6: Tenemos que conectar turísticamente también todo este núcleo. Muchos de los de la Comunidad Valenciana, me incluyo yo, disfrutamos de Aragón los fines de semana. Tenemos Castilla y León, tenemos La Rioja, es una zona turística impresionante. Si tuviéramos un tren en el que nos pudiéramos desplazar, sería divino.
5: El cap del Consell, Pérez Llorca, en la seva intervenció ha defensat que la Comunitat Valenciana és un pilar fonamental en este eix que assenyala ha de contemplar-se com un projecte de país.
6: Abre los puertos de València, de Sagunto i de Castellón a moltíssimes províncies. Buscamos un servicio rápido. Permita que esa mercancía que llega con un barco o que va a un puerto se pueda trasladar rápidamente a una carretera o a un tren. Estamos hablando más que de futuro, ya estamos hablando de presente.
5: Tant la comunitat com Aragó, Castella, Lleó i Cantàbria aposten per un corredor cantàbric-mediterrani de doble via.
0: I el pròxim 10 d'octubre serà el Dia Mundial de la Salut Mental i amb este motiu Planeta de Llibres ha posat en marxa ja una nova edició de llibreries de guàrdia, la seva iniciativa de la divisió editorial del Grup Planeta que des de fa anys convida a reflexionar sobre el paper que exerceixen la lectura, la cultura i les llibreries en la cura de la salut mental, una qüestió de vital importància del Grup Planeta. Recta final ja de l'edició valenciana de la brújula d'avui amb una primera parada a la crònica esportiva. Hola Edu Esteve, què tal?
7: Hola Ramon, bona vesprada.
0: Crònica esportiva valenciana, que per on comencem avui?
7: Amb més canvis al València, perquè avui s'ha fet oficial el nombrament d'Antonio Giner com a nou cap dels servicis mèdics. Torna per tant al club. Víctor Lluc, bona vesprada.
8: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Un parell de puntes del València, un de l'àmbit esportiu. La tornada del treball este matí a les ordres de Javier Aguirre, pendents de les lesionats, entre ells Diacabí, que continua treballant amb el grup, i altres que ho fan en solitari, com és el cas de Fulquier, Tàrrega o Copete. Tampoc Rioja ha treballat amb el grup, està fent un pla específic per a poder arribar bé al partit. Recordem que tenia un problema a la planta del peu que li està impedint estar al 100% en els últims partits. I un altre punt, el del nomenament del nou metge del València, ja és oficial. Antonio Giner, l'exmetge de l'equip valencianista, torna al club en el que va estar durant 23 anys.
7: Gràcies, Víctor. Qui no para de guanyar és el Castelló. Víctor Fran, bona vesprada.
9: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Ressaca dolça la que deixa la jornada en segona divisió per al Club Deportivo Castellón després de la gran victòria nit en Butarque davant de Leganés per 0-2. Els blanquinegres són líders de la categoria amb un punt d'avantatge respecte a l'Eibar i 4 ja de diferència respecte a l'Almeria, primer equip que quedaria fora de la possibilitat de pujar directe a la primera divisió del futbol espanyol.
7: Gràcies, Víctor. L'Elx jugarà un amistós davant México sub-20. Felipe Canals, bona vesprada.
10: ¿Qué tal, Edu? El Elche ya se encuentra en San Pedro del Pinatar, donde está llevando a cabo una mini pretemporada, una concentración para aprovechar el parón de selecciones. Este viernes va a jugar otro amistoso en Pinatar Arena ante las categorías inferiores de la selección mexicana, ante México sub-20. Y en Elda, el Eldense pierde a Justin Smith, el centrocampista canadiense, para el partido de este viernes ante el Oviedo. Ha sido citado por su selección para jugar dos amistosos ante Perú y Estados Unidos.
7: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules presenta la seua futura ciutat esportiva. David Esteve, bona vesprada.
11: Bona vesprada. El Hércules ha presentado hoy el anteproyecto de su futura ciudad deportiva, que estará ubicada en la Torre de las Huertas, en la Albufera. El club alicantino pretende construir una obra faraónica de 35 millones de euros de coste, incluido un hotel, un mini estadio, un gimnasio y también una residencia, además de 8 campos de fútbol 11 y 3 de fútbol 8.
7: Gràcies, David. Recordem, Ramon, que a les 8 i mitja a Rochalena tenim bàsquet. València Bàsquet jugarà davant Baskonia en un altre partit de l'Eurolliga.
0: Doncs ens apuntem ixa cita i demà actualitzem el resultat. Gràcies, Edu. Fins demà.
7: Adeu, fins demà.
0: I segona parada en esta recta final amb la informació meteorològica. Enrere deixem la inestabilitat, encara que només per unes hores, eh? Sobretot després d'una nit i d'una matinada, les passades amb pluges molt fortes, tronades, per exemple, a Requena. Lorena Pardo.
12: També s'han registrat 50 litres a la platja d'Almassora, Nules i Almenara amb tempesta i aparell elèctric. Dijous tornen els núvols i el cap de setmana les pluges. José Quereda, catedràtic de Meteorologia.
13: Tenemos un fin de semana que en principio la previsión es de que sea sobre todo muy lluvioso. Incluso localmente pueden ser precipitaciones moderadas o fuertes. Por lo tanto, a partir del viernes por la tarde y cubriendo todo el fin de semana. Es decir, esta dinámica vuelve a mostrar la masa de aire de